Tarin namra rua tarasil. Is ma hechen ven hungra lumpin en tralle fadirio. Nir hag me mora na hartel fråga fot och liau. Ach,